0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: fet avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

marefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Mercè Rodoreda.
0: Autora de narrativa, teatre i poesia, Mercè Rodoreda és molt present a la vida literària actual. Títols com La plaça del Diamant, Mirall trencat o Quanta guerra continuen ben vius. Amb Enric Gallén, doctor en filologia catalana i catedràtic de literatura catalana i història de les traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, ens endinsem en la vida i obra d'aquesta gran dona. Filla única, només va anar a l'escola entre els 7 i els 10 anys i ho feu en 2 centres diferents. Posteriorment, estudià francès i aritmètica comercial. La figura del seu avi fou un gran referent per ella i un mestre que li va transmetre la passió per la lectura, l'amor a la llengua catalana i les flors. La seva mort, quan Mercè tenia 12 anys, marcà la seva adolescència i estarà present en la seva obra literària.
1: Enric Gallén.
2: Clar, Mercè Rodoreda va néixer en un ambient, podríem dir, privilegiat, amb una família que vivia a Sant Gervasi de Cassoles. El pare era comptable en una armeria del carrer Ferran. L'avi tenia una... era antiquari al carrer de la Palla, per tant, es movien molt en l'àmbit de la Barcelona tradicional. Els pares, a més, en un moment determinat, van fer cursos a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Vol dir que, per tant, hi havia una certa vessant, no sé si dir-ne bohèmia, però sí artística, per part dels pares. L'avi era tot un personatge perquè tenia instal·lat en el jardí de la casa un monument de reconeixement de la figura de Verdaguer, del qual era amic, el que sabem, per exemple, de la infància de Mercè Rodoreda és que era una criatura que des de molt petita, per exemple, tenia tirada per estar pendent de tots els fotogravats que es feien dels actors i actrius de Catalunya i després, com qualsevol criatura de tota època, no, doncs, recollir-los i tenir-los, diguem-ne, molt a prop d'ella.
0: Però l'any 1921, el seu tiet matern, en Joan Gurguí, 14 anys més gran que ella, torna de les Amèriques amb una petita fortuna i Mercè es veu abocada a un matrimoni que viurà de forma traumàtica i del qual naixerà el seu únic fill, en Jordi.
2: Acaba sent el seu marit en una mena de noviatge que comença als 16 anys, en un casament que es fa el mateix dia que Rodoreda feia 20 anys, el 10 d'octubre de 1928, havent demanat totes les llicències possibles en el Vaticà per la raó de parentiu. Ben aviat es va adonar que la personalitat del seu marit era una personalitat dominant i, de fet, aquesta personalitat dominant es va mantenir tota la vida, fins i tot quan ella es va exiliar.
0: Un matrimoni que impulsarà l'autora a fer de l'escriptura un ofici, alimentada pel desig de llibertat i independència econòmica. Un colomar blau que hi havia a casa de la seva mare es transformà a estones en la seva cambra pròpia i qui sap si inspirar el que inclou a la plaça del Diamant.
2: Des del primer moment, és a dir, hi ha una cosa que facilita probablement l'accés a la literatura, que és el fet mateix del matrimoni li permet començar a escriure en publicacions, a fer periodisme, a parlar de literatura, a parlar de cinema, a parlar de teatre, a parlar de tot, i escriure d'una forma diríem com angoniosa, perquè abans de L'home, que és l'obra amb la qual guanya el Premi Creixés durant la guerra, ella escriu i publica 4 novel·les en molt poc de temps, 4 novel·les a les quals ella després de gran no en voldrà saber res, o no voldrà, diguem-ne, que formin part del seu llegat com a escriptora, però que indica realment una vocació. És a dir, si hi ha una cosa que caracteritza Rodoreda és la seva vocació, i és una vocació que es va fent amb els anys, es va fent cada vegada més forta.
0: Quatre novel·les rebutjades per Rodoreda al considerar-les fruit de la inexperiència i que no inclouria posteriorment a les obres completes. Soc una dona honrada, publicada el 1932, i Del que hom no pot fugir i Un dia en la vida d'un home, publicades el 1934. Les tres tenen com a eix central les relacions i l'adulteri. La quarta, Crim, arriba el 1936, l'única novel·la policíaca de l'autora, on una sabata apunyalada inicia una trama de misteri plena d'ironia i sarcasme.
1: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
0: Mercè Rodoreda va gaudir d'un moment dolç literàriament parlant.
1: Enric Gallent.
2: Esclar, accedir a la literatura, accedir a la societat literària dels anys 30, què li facilita, doncs? Estar en contacte amb tota una sèrie d'escriptors, sobretot amb els escriptors que formaven part del que se'n deia el grup de Sabadell, on hi havia Francesc Trabal, on hi havia Joan Oliver, i durant la guerra, sobretot arran que Catalunya, diguem-ne, la insurrecció militar és vençuda, hi ha un compromís molt fort per part dels escriptors, per part dels artistes, i Rodoreda es compromet, diguem-ne, d'una forma molt seriosa a combatre el futur feixisme i a defensar les institucions republicanes.
0: L'any 1937 es divorcia del seu marit i marxa a viure amb el seu fill a casa de la seva mare. És també l'any en què rep el premi Joan Crexells per a l'Home, que es publicaria el 1938. Una obra que ja no rebutja i considera seva, tot i que en el moment de la reedició, anys després, la va voler reescriure. Però la Guerra Civil ho trasbalsà tot. El seu pare va morir en un dels bombardejos de Barcelona i ella marxa a l'exili.
2: Ella, com tants altres, al gener, finals del gener de 1939, quan just la ciutat de Barcelona és ocupada per les tropes franquistes, decideix anar-se'n a l'exili, deixa el fill amb la seva mare. És una relació que, de fet, ja quedarà d'alguna manera trencada, perquè tornarà... Ella no torna a Barcelona fins acabada la Segona Guerra Mundial.
0: Per entrar a l'etapa de l'exili, que per a Rodoreda serà llarg, hem de fer-ho des del conjunt, sense obviar la biografia sentimental, on hi trobem Andreu Nin i Francesc Trabal. I qui més la marcaria? Armand Obiols.
2: La biografia de la dona que a banda de la relació amb el marit, doncs, va poder tenir altres relacions sentimentals. S'ha parlat, però no està prou documentat, que hi va haver una relació amb Andreu Nin durant els anys 30, però, evidentment, la relació més important és la que té quan accedeix a l'exili, quan va parar Rosi Ambrí en el castell que era a prop de París, on s'agrupa un nucli important d'escriptors i escriptores. Coneix allà Joan Prat, que és l'escriptor que és conegut com a Armand Obiols. Inicia una relació que, amb alts i baixos, i això sempre ella ho explicarà, ho explica perfecte, molt clarament, en una correspondència amb Anna Murià. Per què? Perquè aquest home estava casat amb Montserrat Trabal, amb la germana del Francesc Trabal, se n'havia anat a l'exili deixant també una criatura encara més petita que el fill de la Rodoreda.
0: La relació amb Armand Obiols marca una distància entre Rodoreda i part de la societat literària catalana, que es traduí en un silenci literari de 20 anys, que trenca, en 22 contes, el recull de les narracions que havia escrit a l'exili mentre cosia camises per sobreviure. No disposava de temps per escriure novel·les, però sí contes. Un recull que guanyà el Premi Víctor Català de la nit de Santa Llúcia del 1957. Premi que ara porta el seu nom.
1: Veus indispensables.
3: He fet bruses de confecció a 9 francs i he passat molta gana. He conegut gent molt interessant i l'abric que duc és herència d'una russa jueva que es va suïcidar amb Baronal. A Llemotges van quedar-se amb un ovari, però el que no deixaré a França serà ni la meva energia ni la meva joventut. Mercè Rodoreda. Extracte de la carta a Anna Murià. Bordeus, 19 de desembre de 1945.
2: La biografia de Rodoreda és una biografia apassionant, d'una dona que va tenir, per altra banda, unes relacions tampoc no fàcils amb la societat literària, sobretot amb els homes que eren els que al capdavall dominava la societat literària.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda.
0: La plaça del Diamant, traduïda en més de 40 idiomes, adaptada al teatre i al cinema i prologada al castellà pel Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, és ja un dels nostres grans clàssics. El Premi Víctor Català per 22 contes fou una empenta per aquesta novel·la.
1: Enric Gallén.
2: I aleshores aquelles coses, diguem-ne, injustes que té el destí, un mes després de morta ella, el Gabriel García Márquez, que encara no havia estat guardonat amb el Premi Nobel, fa un article al País que diu, no recordo el títol, però aproximadament, ¿ustedes conocen a Mercè Rodoreda? I fa un article de reconeixement, clar, García Márquez havia estat a Barcelona, com Mario Vargas Llosa i altres escriptors sud-americans als anys 60, i llavors fa l'elogi de Mercè Rodoreda, diu, si hi ha una novel·la que explica, diguem-ne, el que ha estat l'impacte dels fets històrics i del franquisme a la societat catalana, aquesta novel·la és La plaça del Diamant, no? És clar que un mes després un escriptor que ja tenia el reconeixement que tenia parli de Rodoreda en aquests termes, poca broma. Sí, és una escriptora d'una literatura petita, d'una literatura, diguem-ne, que té més dificultats que altres per accedir, diguem-ne, a públic del món, però poca broma, és a dir, Rodoreda, Víctor Català i Rodoreda són les grans escriptores del segle XX. Quan guanya el premi, esclar, el premi és el reconeixement, encara que això es doni en una societat encara sotmesa a la dictadura, el seu nom, diguem-ne, comença a ser reconegut. Això probablement l'estimula a presentar-se en el Premi de Novel·la amb una obra que inicialment es deia Colometa. Si no recordo malament, la presenta l'any 60, el jurat no la premia, era un jurat de fet, és a dir, no la premia, però en una valoració final, diguem-ne, molt ajustada. Un dels membres d'aquell jurat, que era Joan Fuster i que havia avalat l'obra, troba que aquella obra és una obra excepcional i fa les gestions per fer-la arribar a Joan Sales.
0: Aquí comença una relació magnífica de llegir entre Joan Sales i Mercè Rodoreda. El creador de Club Editor busca autors per contrarrestar l'editorial Selecta. És un editor implicat, que aposta per una llengua més flexible mentre Rodoreda és més conservadora. I finalment, Colometa es publica el 1962 amb el títol La plaça del Diamant.
2: Que té la idea que la Colometa, per exemple, era una bleda assolellada, no? Que és el que en un moment determinat va dir Baltasar Porcel de la Colometa, no? I la Rodoreda va protestar i va dir, una bleda assolellada, una dona que les circumstàncies en què es troba, vídua d'un republicà roig que ha mort a la guerra, amb dues criatures, que no té on geure, que no sap d'on treure, d'on aconseguir mitjans per tirar a la família, no? Té la valentia suficient com per tirar endavant amb les criatures, després d'haver passat per una... per no saber exactament, per intentar fins i tot matar els fills amb salfumant, no? I aquell capítol final que fa posar els pèls de punta quan ho llegeixes, quan ella retorna al seu passat per matar-los...
3: Sense feina, sense res a la vista, vaig acabar de vendre amb tot el que tenia. El meu llit de noia, el matalàs del llit de les columnes, el rellotge d'en Quimet que volia donar al nen quan fos gran, tota la roba, les copes, les xicres, el bufet, i quan ja no em quedava res, fora d'aquelles monedes que em semblaven sagrades, vaig agafar la vergonya pel coll i me'n vaig anar a casa dels meus amos antics.
0: L'autora també destacà en poesia, tot i que l'abandonà per dedicar-se a la novel·la. Emmarcada en la tradició postsimbolista o neosimbolista, va guanyar la Flor Natural als Jocs Florals de Londres, els de París i els de Montevideo. És proclamada mestra en gai saber. L'any 2022 es publicava Agonia de la llum, un recull dels seus poemes, molts inèdits. Després de la plaça del Diamant es publiquen El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar i La meva Cristina i altres contes.

0: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
1: A Mirall Trencat, el relat de tres generacions de la família Benestant, Valldaura, Ferriols, Rodoreda dibuixa la Barcelona abans de l'esclat de la Guerra Civil. La comença a escriure abans de la mort d'Armand Obiols i l'ha d'enllestir sense el seu suport.
0: Enric Gallent.
2: Jo crec que és un dels pilars de la seva obra. És una obra fonamental, és una obra complexa, per això que deia abans que és una obra, l'escriptura de la qual doncs la té lligada durant uns quants anys i al final no pot comptar amb el suport d'Obiols, però és una història que reflecteix tot el món que ell ha viscut, perquè al capdavall la protagonista, la Teresa Goday, és un personatge que podia correspondre's perfectament amb el món, diguem-ne, d'uns pares i d'un avi que havien viscut la Barcelona, diguem-ne, més tradicional, la Barcelona, diguem-ne, gremial, no? Aleshores, la història de Mirall Trencat és és una història devastadora, perquè és la història de com el pas del temps, no?, acaba transformant les vides, les persones, i les acaba situant davant d'un mirall, que és un mirall realment trencat, no?, de les expectatives inicials que hi havia hagut. Aquí hi ha un aspecte important de l'obra de Rodoreda, que és el Mirall Trencat, però que és a tota la seva obra, que és el tractament que fa d'una banda de les dones, de l'altra dels homes, i després del tractament de

0: dominant més aviat propera a la dona, que és la figura de l'Eladi Farriols, del notari de Mirall Trencat, no? Que és el personatge que quan llegeixes la novel·la, siguis home o siguis dona, sents una proximitat amb ell, no? Aquest personatge contrasta, per altra banda, amb una riquesa en el tractament dels personatges femenins, a la relació, per exemple, que hi ha entre Teresa Valldaura i la seva filla i la Sofia, són dos caràcters absolutament antitètics, dominants, possessius, i després el món de les criatures. És a dir, hi ha una cosa que a mi sempre, com a lector, em toca, i és que Rodoreda no té cap mena de compassió, no té cap actitud compassiva en el tractament del món de la infància. És dura, tota la relació que hi ha entre els germans, a Mirall Trencat, aquella relació incestuosa que es dona entre dos dels germans i entre el noi i la noia, i que fan tots els possibles per negar l'existència de l'altre, per anul·lar-lo fins a conduir-lo a la mort, i que ho explica sense cap mena de posició moral. Això és així. Si no t'agrada, doncs canvia de lector, canvia d'autor, però la meva visió de la realitat és aquesta, no? I aquesta visió és molt constant, és de la mateixa manera que en el tractament de la dona, de l'empoderament de la dona a l'obra de la Rodoreda, jo crec que hi va, amb el pas dels anys, es va anar fent molt fort en aquest sentit. Mirall Trencat, sí, és una història que és situada a Barcelona, és una història universal, perquè està parlant de com, de què fem amb la vida, de com organitzem la vida, de com organitzem els sentiments, de com ens relacionem, de com les relacions entre homes i dones poden passar per diferents fases, de com els sis de vegada poden ser desitjats o en un moment determinat es poden convertir en un obstacle, no? Clar, això, que un escriptor hagi pogut expressar tot aquest món, en fi, mereix tot el reconeixement.
1: Veus indispensables.
2: Aquells ulls vellutats i aquell riure encomanadís l'havien enamorat. Recordaria sempre l'entrada de la Teresa al saló, amb el vestit de moaré de color d'avellana, una rosa rosa al pit i un abric de martes fins als peus, enfredorida, queixant-se del temps. Amb prou feines es digueren quatre mots, però en separar-se, ella li donà la mà rient, com si l'hagués conegut de tota la vida. La tornà a veure el dia de Reis, també a casa del germà d'en Quim. L'endemà, abans de sortir de l'hotel amb la maleta, encarregà que cada dia fessin portar flors a la Teresa, violetes, fins que n'hi hagi. Seria com si l'idili de Viena tornés a començar, però més de peus a terra. Deixà una capsa plena de targetes. A totes hi havia escrit devotament.
1: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
3: Un altre dels treballs que destaca Enric Gallent és L'hostal de les Tres Camèlies, una obra de teatre que es va lliurar a l'editor l'any 1973 i se'n van fer tres edicions diferents. L'única obra de teatre de Rodoreda representada als escenaris, concretament al Festival Internacional de Teatre de Sitges, l'any 1979.
0: Una obra que no va ser coneguda fins que no es va fer la primera edició del seu teatre. És una obra complexa perquè ningú no s'ha posat d'acord encara si és una paròdia o no de l'Hostal de la Glòria de Sagarra, si és una farsa o què és. Però hi ha una cosa que és molt clara, que hi ha tres dones, tres camèlies, que són la mare, la dona i l'amant, totes tres en funcionament, que tenen el domini absolut de la situació i de les relacions, de tal manera que l'home, que es diu Andreu, és un mitja cerilla, per dir-ho d'una forma senzilla. Jo crec que mai Rodoreda havia arribat a una posició tan dura en el tractament de la figura de l'home com en L'hostal de les Tres Camèlies, perquè són les tres. És la mare, que coneix perfectament el fill, que no s'enganya de com és el fill. És la dona, però també és l'amant. I per tant és les tres dones que intenten, per altra banda, fer-se seu l'Andreu, però des d'una posició més de rebuig de la seva personalitat que per una altra cosa, no?
3: Diuen d'ella que probablement era de tracte difícil, no era una dona fàcil. Marcada per les pèrdues personals, per dues guerres i un exili, i per un amor que no va arribar a bon port, podem dir que és una dona extraordinària que ens ha deixat un llegat extraordinari.
0: Home, és una dona que hi ha una cosa impressionant.

0: la seva trajectòria durant la Segona Guerra Mundial, quan és a França, quan han decidit quedar-se a França, ni que sigui sota el jou del nazisme que ha envaït ja França, i explica que, si no recordo malament, l'Anna Murià, que ha estat 18 mesos sola, 18 mesos sola, i treballant com una condemnada per sobreviure amb l'home que està en una altra zona, perquè també han de treballar, no? És a dir, l'any 43... Sí, la Segona Guerra, ja sabem avui que s'estava, la Segona Guerra Mundial, ja sabem avui que estava a la fase final, però ells potser no ho sabien. I per tant estan en aquella sensació de no man's land, d'estar en una terra de no ningú, que no saps que avui ets viu, saps que tens una feina, que pots menjar, però no saps l'endemà que et depararà el destí, no? Llavors aquesta dona amb aquesta, és a dir, és la força que té una força física i psicològica tan bèstia, però no se m'acut un terme millor, perquè fins al final ella va escriure. És a dir, la llàstima és que va morir relativament jove, va morir el 83, era del 8, tenia 74 anys.
1: Enric Gallén ens parla de Mercè Rodoreda i Víctor Català.
0: Jo recordo quan feia classe a la universitat haver explicat contes de la Rodoreda i contes de els drames rurals de la Víctor Català, i alumnes que em deien: per què ens vas llegir aquests contes tan durs? I deia, bueno, durs, però són l'expressió de dues dones que tenen una visió de la realitat com aquesta. No pots quedar-te només amb la imatge més aigualida, més idealitzada del món, no? És a dir, elles veuen una realitat que és dura, i que és dura sobretot per la dona, la societat rural, en el cas de la Víctor Català, i per la dona, la societat, diguem-ne, ciutadana, barcelonina, en el cas de Rodoredes. I tant és que fos a l'exili.
2: Veus indispensables.
3: Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc. I acabo. He parlat de mi i de coses essencials a la meva vida amb una certa manca de mesura. I la desmesura sempre m'ha fet molta por. Fragment del pròleg de Mirall Trencat, Mercè Rodoreda.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Enric Gallén, doctor en Filologia Catalana i catedràtic de Literatura Catalana i Història de les Traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
7: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
5: Salut Activa.
8: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
9: Els límits per menjar fruita diària són a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes que no molt madures. En el cas del problema, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast.
10: Locomia.
11: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
12: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
13: Ei, Anna.
14: Hola, Àlex.
13: Què? Parlem del ventall, del vano?
14: Em sembla bé.
12: Museu particular.
13: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement. Però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc. Doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien d'estar fets, com ara, de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi, que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis, i és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus, i no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? Mm-hmm. És a dir, no és aquesta, sí, cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més, i era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes
10: Fa estona que hi penso, sí, sí.
13: De, els esclaus ventant, sí. No? Els amos amb aquests, aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, en la, a les cavalcades de reis i de més, no? Hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no? D'aquest, d'aquest servent, i de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, no? Com a mínim en castellà, no? Quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de, i què més, un veregre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que te haga aire, que t'haga aire, o i un negro que te abanique, no? Que és,
10: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
13: No, és que és senzillament horrorós, no? Però encara, encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic, sí, sí, el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes més, menys feixuga la calor ventant-te. Tota, tota aquesta tríada era el que de, acabava determinant que eres un paio que havia triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena, doncs, de Vanus, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme, i com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havien uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i de més, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i de més, que no es poguessin posar damunt, doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus, aquest concret, no? I de fet encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i de més, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria, que és meravellós que tingui el nom de gestatòria per un senyor, sí, sí. No tal qual, no? I per un càrrec que en principi, doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passeja en un tron, i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això de
10: subjectats per alguna persona, entenc.
13: Sí, no? clar, per alguna persona, i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps,
10: el becari.
13: Segurament. Vale. No? Avui ja dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic, i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà, doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina, i després acabarà, doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini. Jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes, doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra, i els samurais japonesos, en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra, fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament, no?
10: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten cleques amb el vano?
13: Sí, és a més, a través del vano pots acabar fent cleques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya i qui ho practica.
10: El referent que ho tringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda les persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
13: Exacte.
10: I entren al palau de l'emperador. I llavors es troben amb
13: els uns.
10: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
13: Efectivament, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina i aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa, sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests vanos, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la Il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la Il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la Il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig de vaniqueria, que només t'ensenyen a fer vanos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
10: A veure si amb el podcast el revivim.

0: Es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú.
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí Locomia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo no vam enganxar a l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai tampoc, no tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, Locomia.
1: No, si t'ho expliquen té sentit, però vaja...
0: És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanos, que ja vull dir ara que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vano en català i no passa absolutament res.
1: Al principi t'ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vano.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregut,
0: Es pot dir vano sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanos enormes i feien unes danses super específiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te'ls recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari, i és que la gent que fa flipades després és la que més mola, perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia.
1: Sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Quina fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi un metre, però vaja, que diguéssim ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè deuria ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Clar. Llavors, una altra cosa que a mi, pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho, o sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo, és una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall, i és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanos, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa, és a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fas servir el ventall. Per començar et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanos que es diu campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè tinc tantes, però només per tu selecció, tancar i obrir el vano ràpid, no. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu ve amb vano aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixen amb el vano, no, és que lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó, això. Ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen, és a dir, que ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu en un museu més o menys interessant com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic que, fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. És cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com on has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? A Beniqueria,
1: sí. Doncs,
0: perquè una mica també el que intenten...
1: La formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè clar, també va sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè clar, no he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però clar, aquí potser això és més una conversa que avui teníem tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano, i a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí, jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia, aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones, i el fet aquest però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que a més després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també, no? De dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i no, el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast?

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de la percepció del sabor. He llegit un article d'una investigació de la Universitat d'Oxford on parla de la influència dels sentits en la percepció dels sabors en els aliments i com els percebem depenent dels utensilis que fem servir per menjar. T'explico. Ja sabem que menjar és una experiència multisensorial i que involucrem els 5 sentits, però potser no ens hem fixat en com ens afecta. Segons aquest estudi, el formatge sembla més salat quan es menja amb un ganivet, en lloc de menjar amb una forquilla, per exemple. I el iogurt el trobes més saborós quan es consumeix amb una cullera blanca de plàstic. A més, les persones tendeixen a menjar menys quan se'ls serveix en plat petit i al menjar li notes més el dolçor quan es prova amb una cullera petita, ja que aquesta mida és la que associem amb els postres. Això demostra que la manera com experimentem el menjar és realment multisensorial. I ara, si parlem de vaixelles, els colors també influeixen. Mira, els plats de color vermell, els de color rosa, el taronja i el groc envien missatges al nostre cervell del que menjarem és apetitós. I els plats de color blau i color verd ens fan tenir menys gana. Per tant, si estàs fent dieta, valora tenir una vaixella de color blau, ja que és un color que no associem amb el menjar, perquè mira, hi ha molts pocs aliments de color blau i el nostre cervell rep el missatge que allò és artificial. Per tant, no ho troba apetitós, perquè no només depèn del gust, sinó també depèn de la sensació del menjar a la boca, l'aroma dels aliments i l'aparença. Ja ho veus, el nostre cervell emet judici sobre el menjar molt abans que el provem. I et proposo fer una prova. El proper dia que mengis sushi, experimenta. A que no té el mateix gust si el menges amb escuradents de fusta a que si el menges amb coberts de metall?

Els gossos saben quina hora és. Qualsevol persona que hagi conviscut amb gossos s'haurà adonat que sovint semblen saber quan és la seva hora del passeig, de dinar o fins i tot quan és a punt de tornar a casa un membre de la família. I és completament cert. Encara que el concepte d'hores en si sigui una cosa humana, els gossos saben perfectament quina hora és. O més ben dit, quan els hi toca fer certes coses. A un nivell menys conscient, el propi cos del gos sap quina hora és degut als cicles de dia i nit, que afecten no només la intensitat de la llum, sinó també a les variacions de la temperatura. Però el millor amic de l'ésser humà també té altres mecanismes per determinar en tot moment el pas del temps, les rutines de les persones amb qui conviu i quan s'acosta l'hora de les seves activitats preferides. El més poderós d'aquests mecanismes és el seu extraordinari olfacte, el qual és entre 10.000 i 100.000 vegades més potent que el de l'humà, de manera que els canvis en l'ambient, que resulten imperceptibles per nosaltres, són evidents per a ells. Els gossos compten amb un rellotge biològic incorporat, el seu nas. Cada persona té una olor única que procedeix principalment de les partícules que es desprenen de la pell. Encara que algú surti de casa, la seva olor característica es manté a l'ambient gràcies a aquestes partícules. Aquesta olor, però, es va atenuant amb el pas de les hores i aquí entra el joc l'arsenal olfactiu dels gossos. En llepar-se el nas, a banda d'hidratar-se'l, estan capturant aquestes partícules oloroses i transmetent-les al seu olfacte tan potent que és capaç de determinar-ne la concentració. Si els habitants de la casa...

0: s'apaga el temps. Sé que res és etern.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en l'operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. En un acte al Palau de la Generalitat, Illa ha remarcat que es tracta d'un canvi de conseller, no de polítiques, i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I de fet, un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on han arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, encara ara registren dos accidents a l'AP7 que dificulten la circulació, amb dos deixen un carrer tallat, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, direcció Barcelona. A banda, també continuen dues avaries que també deixen un carrer tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. A banda, hi ha retencions habituals també als accessos de Barcelona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa la circulació de trens tallada en aquest punt. Renfe ja ha habilitat, de fet, servei alternatiu per carretera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feiners amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar també la connexió entre els dos principals municipis de la comarca. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses al Segrià el passat dissabte.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: 8 i 3 minuts, la teva ràdio des de Vilafant FM i després de les notícies de la xarxa. Avui estem a dimarts, 21 de juliol. Què tal, bon dia, com estem? Benvinguts a Ràdio Vilafant. Aquí a la nostra programació que comença a l'estiu, doncs ara en directe. I que us acostarà, doncs, el que és estable dins de la nostra emissora, que és la música, la informació, l'entreteniment i també, doncs, en aquest cas, les connexions que fem, no? Per exemple, avui, amb l'Obert per Vacances, de 9 a 11 del matí, amb la xarxa de comunicació local i les emissores que hi participen. Avui és el Dia Mundial del Gos. És el Dia Mundial del Gos, aquest animalet doncs, de companyia, ésser estimat doncs, de la família, que forma part de la família i que n'és un mes del nucli familiar. Es fa companyia, que està sempre doncs, per animar-te sempre al teu costat. Ai, aquests gossets. També avui és el Dia Mundial del Gazpacho. Però això entra molt bé, eh? La veritat, ara a l'estiu, un gazpacho ben fresquet. No sé si tu ets de prendre't el sol o tenir-lo amb toppings, eh? Amb els tallets de pebrot, els tallets d'aquell pa torradet, dels tallets de pa, dels complements, diríem, no? O dels accessoris. A bé, avui també és a Sant Llorenç de Brindis, Sant Daniel, Sant Just, Sant Víctor, Sant Alexandre, Sant Felici, Sant Llongí, Santa Júlia i Sant Praxedes. Doncs des de la ràdio, felicitats als que celebreu aquests sants o qualsevol cosa d'especial. El refrany del dia d'avui diu que cal guardar per a demà gana i pa. La cita del dia, si no vols crear cap controvèrsia, no aniràs gaire lluny. I marcats una mica més que ahir, això sí. Marcats, doncs, tenim a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, a Girona, a Hostalric, a Lloret de Mar, a Palamós, Pals i Verges. Sortint d'un cap de setmana a Vilafant, amb les festes del Carme, no només a Vilafant, sinó a molts municipis, però a Vilafant, doncs, vam reunir prop de 600 persones a la nocturna, a la 11a edició. Déu-n'hi-do-ret la feinada de tots els organitzadors, de l'Espai Jove, de la Revolució Jove i de tots els col·laboradors que hi van prendre part perquè fos novament un èxit, Un nou recorregut que es va fer, un recorregut que si el voleu tornar a repetir, doncs el podeu trobar disponible a través de plataformes com Wikiloc, per exemple. Aquí es pengen les curses, es pengen, diguem-ne, els recorreguts per si el vols tornar a repetir. Vinga, doncs posem-nos en marxa. Tenim música per endavant, tenim informació al punt de 3:15 amb l'informatiu local i comarcal i ara doncs tots estem ballant la mateixa cançó.

Doncs sí, l'Oreja de Van Gogh, amb el retorn de Maya Montero, ho diem. Doncs aquesta cançó es va presentar a finals del 2025. Todos estamos bailando la misma canción. 8 i 10 minuts, 21 de juliol. Manuel Turizo, el nostre convidat, a continuació, amb Por un pendejo no se llora.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Després d'haver escoltat a Madonna amb el Love Sensation, ha arribat Muse amb el Night Shift Superstar. Aquesta és la cançó que hem escoltat des de Vilafant FM en aquest dimarts 21 de juliol.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Sabies que...
2: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del Sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
0: Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: tema musical, I Can't Wait. Estem acostant-nos cap a la primera edició de l'informatiu local i comarcal, que arribarà doncs, d'aquí uns minutets. Encara ens queden uns 10 minutets per poder anar cap a aquest informatiu.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant 107.3

Anem amb més propostes musicals. 20 minutets, arribem a les 9, després l'Obert per Vacances, i a les 11 el nostre company Miquel Costa, que avui torna a estar aquí amb nosaltres per acostar-nos tota l'actualitat musical i una miqueta, doncs, del seu estil, que ens estem acostumant. Costa, però ens acostumem, mola. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, dimarts 21 de juliol del 2026. Prop de 600 persones participen en la 11a nocturna de Vilafant. Un pescador de Roses denuncia una proposta de sanció per un error en el pes de les captures. García de Pou invertirà 12 milions d'euros per ampliar la seva capacitat logística i productiva. L'Escala estrena una nova potabilitzadora amb capacitat per tractar 14.000 metres cúbics d'aigua al dia. I el temps, amb Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La nocturna de Vilafant ha tornat a ser un dels actes més multitudinaris de la Festa del Carme. Prop de 600 persones van participar dissabte en l'11a edició de la cursa, que aquest any estrenava un nou recorregut pel nucli antic del municipi. La prova va mantenir els dos circuits habituals de 5 i 10 quilòmetres i va finalitzar amb un bany nocturn a la piscina municipal, una de les activitats més esperades pels participants. En la cursa de 10 quilòmetres, el vilafantenc Pau Rojas es va imposar en categoria masculina, mentre que Carla López va ser la guanyadora en categoria femenina. Des de l'Ajuntament han destacat l'alta participació, la implicació dels joves de l'Espai Jove i la Revolució Jove, responsables de l'organització de l'esdeveniment.
3: Un pescador de Roses ha denunciat l'excés de burocràcia del sector després de rebre una proposta de sanció per una diferència de 23 quilos entre el pes estimat a bord i el registrat posteriorment a la llotja. La inspecció es va fer en alta mar davant el Cap de Creus. El pescador havia declarat 95 quilos de maire, però finalment se'n van pesar 117. Defensa que les embarcacions no disposen de bàscules i que, amb la mala mar, només poden fer una estimació aproximada. El cas ha reactivat el malestar dels pescadors per l'augment dels controls, les obligacions administratives, el repartiment de les quotes i l'encariment del combustible. El sector recorda que la flota d'arrossegament de roses s'ha reduït més d'un 60% en les últimes dècades.
4: L'empresa figuerenca García de Pou ha anunciat una inversió de 12 milions d'euros per impulsar una nova etapa de creixement i reforçar la seva expansió internacional. La major part dels recursos, uns 10 milions, es destinaran a construir un nou magatzem automàtic a Ordis, mentre que els 2 milions restants serviran per incorporar noves línies de transformació de paper. La companyia, fundada a Figueres l'any 1884 i especialitzada en subministraments per a l'hostaleria, va facturar 107 milions d'euros el 2025 i dona feina a 480 persones. Actualment treballa amb més de 25.000 clients de 70 països i exporta més de la meitat de les seves vendes.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Escala ha inaugurat la seva nova estació de tractament d'aigua potable, una infraestructura que ha suposat una inversió de 8,7 milions d'euros i que permetrà garantir el subministrament i millorar la qualitat de l'aigua al municipi. La nova planta, situada al paratge de Mas Martí, pot tractar fins a 14.000 metres cúbics d'aigua al dia, una capacitat suficient per cobrir l'augment del consum durant els mesos d'estiu. La major part de la inversió ha estat assumida pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, la instal·lació incorpora una planta solar fotovoltaica que cobrirà prop del 30% del consum energètic de la potabilitzadora. I tanquem aquesta edició de l'informatiu local i comarcal amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia!
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts i calorosa. A les comarques de Girona, de fet, la situació no és que hagi de variar gaire respecte ahir. Per tant, matí que desperta una altra vegada amb aquests 24-25 graus a molts indrets de la costa, un palet de tramuntana rescalfada que tenim al voltant del Cap de Creus, també al Golf de Roses, i una tarda que tornarà a portar temperatures de 35, 36, 37 graus. En alguns indrets, sobretot, ja més a l'interior de la vall del Ter o de la vall del Fluvià. Per tant, Gironès, sud de la Garrotxa, interior de l'Alt Empordà, de la Selva, el Pla de l'Estany, aquí és on més calor farà. Aquesta mateixa calor farà que hi hagi alguna tempesta local ja tocant amb la Catalunya Nord. Per tant, cap al nord del Ripollès, l'Alta Garrotxa, també al massís de l'Albera, aquí arribarem a tenir algun ram, però la resta de la demarcació molta xafogor i força sol tot el dia, si de cas una mica esmortaït. N'estem pendents a la xarxa.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
4: Sortim de les notícies, sortim de l'informatiu i amb la música continuem camí d'aquest punt de les 9, 10 minutets amb Aitana i su connexió psíquica.

Conexión psíquica d'Aitana, que també doncs continua amb la seva línia amb el Superestrella, una altra d'aquelles bones cançons que segur que en directe doncs val molt la pena escoltar-la, eh? Són concerts espectaculars, eh? Com ens van fent arribar la gent que hi va. Bombay i les seves llames.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: I a Manato Roja us deixem amb l'Obert per Vacances, amb la xarxa de comunicació local fins al punt de les 11 i després tornem amb un nou torn de ràdio amb Miquel Costa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació a la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda, també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú, i també a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana, amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Rhythm and Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella pel·li, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, les llistes d'èxits l'any 67 quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona veritat, una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió, la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha apagat avui de música. És que saps
1: escolta'm,
0: que... Digue'm.
1: No, perdona, que jo què haig de dir després de tot això? Ja apagueu i me'n vaig? És
0: no,
1: fantàstica
0: no.
1: Aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, va, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí, sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament. Sort, I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van anar girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar, amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu, com els de Josep Fiter, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu Català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer la aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau, jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes, que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sí. Sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no, mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals d'estiu.
0: A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, clar, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que ara hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà, o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara.
0: Fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per Vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.

0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui, lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
2: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i de fet estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem. Clar. Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
3: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
2: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Said, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
2: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
2: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
2: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa o una notícia que ens du cap a Salt.
2: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
2: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saites Bai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
2: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
4: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
5: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional, que no és

0: treballant per condicionar les zones afectades.
1: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi, Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
0: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
1: Recordeu que vam parlar ja fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
0: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
1: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
0: Gràcies, Núria.
1: A Lleida, 1-1, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
2: Correcte, que els explicava mai. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
1: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonaver.
2: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i a tocar del bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alta Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
1: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
2: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la setantena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultiu com la vinya, ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
3: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara pues tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
2: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
1: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
2: Fet, vinga,
1: com es, a paraulat. Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
2: Fantàstic.
1: Apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
2: Adeu, gràcies.
1: Va, Maribel Pérez, bon dia.
0: Bon dia.
1: Seguim parlant.

0: de cuina con quart congrés català de cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
1: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al quart congrés de cuina catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
2: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
1: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de castells. Tenim ja número guanyador?
1: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
1: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
1: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
0: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
3: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no s'assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia per desgràcia no ho protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no pugui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar. Ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos. Hem de dir que, per desgràcia, se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que, clar, vosaltres, des del banc, dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entren l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí. Fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu, pues tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però a sota hi ha tots aquests problemes que han comentat, no? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna, o sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. Mm. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural. La pregunta és, hi ha tants fronts oberts ara mateix, oberts en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el Gran Recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el Gran Recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el Gran Recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
2: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò que és cada dia i que no es veu, que no es veu, perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí, que ni ho notes, llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors s'anomena el Gran Recapte, la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el Gran Recapte i ja hem recollit. El que es recull pel Gran Recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el Gran Recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Aliments, perquè el Gran Recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, no? És una mica dura, però sí, com es fan les ajudes?
0: Una mica de supervisió, potser.
2: S'han de controlar una mica, supervisió, exacte, la paraula exacta, supervisió, per controlar tot això de les cistelles.
0: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte, i amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament. Hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha per sort cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1 perdoneu, que a partir de l'1 d'abril que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina, eh? I volia dir que, pues, que hem de pensar que l'empresa cada vegada que ens dona alguna cosa no és només que sigui un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre, al final estem a l'estiu ara mateix, i no sé si és per a vosaltres o per a les famílies, sobretot, vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil.
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent, el que podem, i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes, i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar, que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment, però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu. Clar. Ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana, si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc, eh?
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casauberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances, escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores també sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures al gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la font de la joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als barals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Yeah.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Laram. Hem mobilitat situació molt complicada on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a l'A2 un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé, molt bé, molt bé.
1: Mira, de fet, t'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, aquella zona.
0: Es pot dir on és més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric,
1: exacte,
0: que li agafareu el rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensar. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, però...
0: Mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinavell i tenim també després a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Obert per Vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya sobretot a l'estiu, i la platja a l'hivern. I platges de muntanya, que dic jo, les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia, fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició, perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre
1: afirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord, no, però és d'aigua, és un peixet,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no? Sí. I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, però tot és difícil ja trobar un espai de tranquil·litat.
1: I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere de Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu, muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa,
0: Fa cosa.
1: A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, i després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
0: Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.

0: perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
1: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí propet, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
2: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que tu pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
3: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
5: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana, i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, d'activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, les d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals, i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que per bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt elaborades a Sant Cugat, i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això. Teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma. Deixeu el cotxe a Santa Coloma i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo, que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous, que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya, i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això som, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, ja encadenats i tot això. Depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors és molt fàcil, hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en su vida, doncs aquesta sí costarà més, però per un general són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre, Sergi? Digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, i jo ho recomano, el poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això a Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre, ja se'n va 21 quilòmetres. Hi ha un altre poblat ibèric de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora i tot això, i fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondó i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu, vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc entre Sant Cugat i Rubí, i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí, sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salòs, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades a molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació, ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

L'estiu és sinònims de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem com cada

0: socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, sí. Però aquests darrers mesos Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
1: No, la veritat que no, NiuClick, no.
0: Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Àrees d'Igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
0: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial final canvies. És un projecte viu.
0: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Explicar com funciona aquest lligacues?
1: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
0: Sí?
1: Que heu sortit del taller.
0: Ai,
1: sí.
0: Doncs,
1: a vegades sembla...
0: Sort que hem sortit del taller.
1: A vegades fa el robot, que queda
0: doncs,
1: xulo,
0: mira,
1: queda bonic, però vaja.
0: No pateixis.
1: Perdem.
0: Sí. No, ara no toca, ara no toca tampoc això. Es mourem una mica. Sortim. Tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella tria. I es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
0: Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Al 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'agressió imminent o d'una situació que és òbvia. sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
0: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviant,

0: I de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
1: És aquesta sense contacte, no? Per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible, i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
0: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
2: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana a Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picanya, al País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació de dades, els facilita informació que pot ser molt útil.
0: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara, i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
2: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot, col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
0: Com heu viscut aquest creixement?
2: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis, i bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
0: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
2: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posin valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
0: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
2: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un producte, un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema, i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
1: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment? Algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
2: Sí, de fet ja estem, fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format, simplement hem d'introduir el xip. I el que sí és important per nosaltres, i perquè sigui àgil el funcionament, és que sigui algú que portis a sobre.
0: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas per vetllar per la seguretat de les dones, ara en cap, altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
2: Sí, exacte.
0: I heu pensat en això?
2: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament i de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
0: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha, però, qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu això?
2: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant, però mentrestant això dona un fruit, les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
0: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns, molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes però que té molt bones sensacions de cara al futur.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, que... perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
1: M'agrada això que ens expliques, de que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, eh? De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
0: Que vagi molt bé, a reveure.
1: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15, de fet en passa un minut, i el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum, i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament, s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic, tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no, és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1, i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que compte, perquè és molt greu.
0: I què pot passar, o com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament, apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els 2 ulls, una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... ha estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa, s'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi, la gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats, i potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden, però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari o regar-les cada dos dies o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atents a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem i veurem, doncs aquella planta, doncs, cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre, si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt, i en canvi ningú va regar durant l'estiu, perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres quan reguem dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer que hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre, de que la terra, el substracte que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de Jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
7: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
3: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
7: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant.
3: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
7: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge dia 26 se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Robert Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa ha explicat, la importància d'un festival com aquest.
8: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
7: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebre, i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
3: Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
7: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat, i és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet, i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'horta bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena, tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
3: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
7: Sí, hola. Tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
3: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé, moltíssimes gràcies, Lídia, una abraçada forta.
7: Una abraçada, fins demà.

0: Vacation sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és que quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí. Soc gran amic. De fet, ara mateix l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben apropet, i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh?
1: Espectaculants.
0: De fet, continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: Home, sí.
0: Molt bé.
1: Totes elles professionals de cap a peus, estan en mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt
1: I tant,
0: bé.
1: Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Maro
1: vols
0: Muntanya.
1: Que t'expliqui Maro Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest obert per vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, obert per vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algo fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes,
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Els tests de veu col·lectius. Escoltes, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte, sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant, mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit de la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de mar que un musclo. Així que ja ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de mar que un musclo?
1: A veure si algú
0: s'hi clava. Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant vídeos per allà i haig de dir que han quedat mar al 40%, muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure,
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic,
0: el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara no us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu. No,
1: buscarem qualitat, gens. ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: escoltant les robes estesa amb aquest aire festiu. Nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà!
1: Continguts en xarxa.
2: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Torna a ser la veu de la cançó del Mundial. Shakira, Burna Boy. Aquí tens el Dai Dai.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats en sentit Girona manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera en sentit Barcelona i un altre accident a la C66 a Flaça que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volien dir, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards a l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú i al Prat i també l'R4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i arrenquem amb aquest matí de Ràdio Fórmula fins al punt de la 1 acompanyant un servidor, Miquel Costa, i arrenquem amb aquesta cançó que, tot i estrenar-se al desembre, sona tant a estiu com és C. Marí i Muxca amb aquest Sempapa.

I del Sem Papa de Cemar i Mushka anem directes amb aquesta nova versió del Bailando por ahí tan mític del 2012 de Juan Magán, aquest cop amb Omar Montes, titulat Ayer la vi.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquesta versió de Juan Magán i Omar Montes que es va estrenar aquest març, i aquest març de 2026 també es va estrenar aquesta cançó de Raúl Clyde que es diu La Culpable.

Amb aquest La culpable de Raúl Clyde i aquesta outro que ens recorda a La rosa negra de Carnal i Musicólogo Jiménez, passem amb Omega de Rosalía i Ralphichu.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Vinga, va, i passant al punt d'un quart de 12, anem amb un dels temes més expressius o més sobre Quevedo, amb aquest Buenas Noches que va donar títol al seu àlbum. La ciudad.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A vegades em pregunto què passaria si no tinguéssim la música, no? Per alegrar aquests matins, per alegrar l'estiu, per ficar una mica de ritme a la vida. I anem amb aquesta proposta de Rauw Alejandro i Bad Bunny, que es diu Què passaria?

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: Calderón. Vinga, va, i anem amb un duo, amb un featuring que ens ha portat autèntics clàssics, com va ser el Natural, La Calle Me Lo Pidió, Cuando Baila Reggaeton, i que es van juntar el 2024 per tornar a fer una cançó junts. Son Yandel i Teo Calderón amb aquest Reggaeton Malandro.

Reggaeton malandro de Yandel i Teo Calderón, qui ho diria, eh? Teo Calderón amb més de 50 anys fent encara aquestes cançons. I passem, tot i no estar al febrer, anem amb aquesta cançó d'Aitana, 6 de febrero.

0: De l'1 al 31 de juliol, Cannes és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Vinga, va, i amb aquest arribem al punt de 3:15 aquest dam de Marc i de Valentino.

Aquest dam de Marc i de Valentino del seu àlbum Pórtate Bien, l'àlbum que li va enlairar completament la carrera, i passem, ja passant aquest punt de 3:15 amb Santa.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Vinga, va, i arribant al punt de les 12 anem amb un dels majors èxits de l'àlbum Natsukashi Yoru de Saiko, que és Weke Weke.

I d'aquest Ueke Ueke passem a aquesta cançó que es va estrenar a l'àlbum de Wineta, Wineta verificada aquest març del 2026, en col·laboració amb Mushka, que es diu Noise.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: I amb aquesta arribarem al punt de les 12 amb Rusowski i Ralf Fitxu amb aquesta que es diu Baby Romeo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar les terrasses, piscines, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia els espais sense fum i endureix també les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès ara a les Corts Generals, volíem dir, perquè comenci així la tramitació parlamentària on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de rebre diverses ferides d'arma blanca a la platja de la Barceloneta a Barcelona. Els Mossos investiguen els fets que s'haurien produït després que la víctima incomplís una ordre d'allunyament de la seva exparella. Segons les primeres informacions, el presumpte agressor seria un home que acompanyava la dona en aquell moment. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres i dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua encara la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i també el reforç operatiu per part dels bombers davant del risc d'incendi. I de fet, prop de 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb la calor durant l'última setmana. A més, unes 200 persones han hagut d'anar a urgències, principalment per cops de calor, insolacions i també deshidratació, segons dades que ha publicat avui el Departament de Salut. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt en sentit Girona obliga a tallar un carril. A més, diverses averies compliquen també la circulació a l'AP7, una a l'altura de Tarragona, una altra a Castellví de la Marca, una altra a Cerdanyola del Vallès i finalment una quarta a la Jonquera, així com també una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i entrem en aquesta darrera hora de Ràdio Fórmula, seguint acompanyant el teu servidor Miquel Costa, i avui a aquesta última hora anirem amb una mica de remember de temes més antics, arrencant per ABBA i Dancing Queen.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vinga, va, i seguim amb els AC/DC i amb aquest Highway to Hell.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Real hasta la muerte, baby. Vinga, va, i anem amb un d'aquests remixes tan mítics amb Manuel, Daddy Yankee, Zion i Lennox, Farruko i Wisin, amb aquesta que es diu Sola Remix. Yeah.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I anem a punt d'arribar a aquest punt de dos quarts d'una amb Bad Bunny, Brian Myers, De La Ghetto i Zion i aquest Kyle.

Brian Myers de la Ghetto Zion amb aquest Kyle, i retrocedim d'aquest 2016 que es va estrenar la cançó fins al 2005 amb aquest Rompe de Daddy Yankee.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I el major èxit de la carrera dels Bee Gees, que no pot faltar mai, aquest Stayin' Alive.

Aquest Staying Alive dels Bee Gees, i vinga va, que amb aquesta arribarem al punt de 3 quarts d'una, arribant ja a aquesta recta final amb David Bisbal, Boleria.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Vinga, va, passant aquest punt de 3:15 i a punt d'arribar a aquest punt de l'una en punt, anem amb una de les últimes, amb un clàssic del reggaeton com és Héctor El Fader i Wisin y Yandel amb...

0: va bajar allà i arriba.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Vinga, va, i amb aquesta marxem amb tot un clàssic dels Maroon 5, com és Moves Like a Jagger. Ha estat un plaer acompanyar-te un servidor, Miquel Costa, com cada matí fins al punt de la una. Moves Like a Jagger, Maroon 5.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar a terrasses, piscines, instal·lacions esportives i espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia els espais sense fum i endureix les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès a les Corts Generals perquè comenci la seva tramitació parlamentària, on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I el govern de la Generalitat ha aprovat el programa Relament per combatre el despoblament i reforçar l'equitat territorial als 16 sistemes urbans de Catalunya que han perdut població de manera continuada. El pla, amb una durada de 4 anys, impulsarà actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat i els serveis, especialment als municipis rurals més petits. Escoltem ara Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
1: A banda, el govern destinarà també 14 milions d'euros fins al 2029 al Barcelona Supercomputing Center per impulsar el projecte BSC iFactory, una inversió que permetrà ampliar les capacitats del superordinador Mare Nostrum 5 per desenvolupar i entrenar models avançats d'intel·ligència artificial. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà abans de final d'any amortidors d'impacte per protegir els motoristes en diversos punts de la ciutat, com les sortides de les rondes i també la Gran Via. La mesura forma part d'una prova pilot que es desplegarà el 2027 i també inclou millores en la senyalització d'obres i ampliació de les zones avançades per a motos que passaran de 52 a un centenar. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius dels crims i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua la investigació. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, dimarts 21 de juliol del 2026. Prop de 600 persones participen en la 11a nocturna de Vilafant. Un pescador de Roses denuncia una proposta de sanció per un error en el pes de les captures. García de Pou invertirà 12 milions d'euros per ampliar la seva capacitat logística i productiva. L'Escala estrena una nova potabilitzadora amb capacitat per tractar 14.000 metres cúbics d'aigua al dia. I el temps, amb Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La nocturna de Vilafant ha tornat a ser un dels actes més multitudinaris de la Festa del Carme. Prop de 600 persones van participar dissabte en l'11a edició de la cursa, que aquest any estrenava un nou recorregut pel nucli antic del municipi. La prova va mantenir els dos circuits habituals de 5 i 10 quilòmetres i va finalitzar amb un bany nocturn a la piscina municipal, una de les activitats més esperades pels participants. En la cursa de 10 quilòmetres, el vilafantenc Pau Rojas es va imposar en categoria masculina, mentre que Carla López va ser la guanyadora en categoria femenina. Des de l'Ajuntament han destacat l'alta participació, la implicació dels joves de l'Espai Jove i la Revolució Jove, responsables de l'organització de l'esdeveniment.
1: Un pescador de Roses ha denunciat l'excés de burocràcia del sector després de rebre una proposta de sanció per una diferència de 23 quilos entre el pes estimat a bord i el registrat posteriorment a la llotja. La inspecció es va fer en alta mar davant el Cap de Creus. El pescador havia declarat 95 quilos de maire, però finalment se'n van pesar 117. Defensa que les embarcacions no disposen de bàscules i que, amb la mala mar, només poden fer una estimació aproximada. El cas ha reactivat el malestar dels pescadors per l'augment dels controls, les obligacions administratives, el repartiment de les quotes i l'encariment del combustible. El sector recorda que la flota d'arrossegament de roses s'ha reduït més d'un 60% en les últimes dècades.
2: L'empresa figuerenca García de Pou ha anunciat una inversió de 12 milions d'euros per impulsar una nova etapa de creixement i reforçar la seva expansió internacional. La major part dels recursos, uns 10 milions, es destinaran a construir un nou magatzem automàtic a Ordis, mentre que els 2 milions restants serviran per incorporar noves línies de transformació de paper. La companyia, fundada a Figueres l'any 1884 i especialitzada en subministraments per a l'hostaleria, va facturar 107 milions d'euros el 2025 i dona feina a 480 persones. Actualment treballa amb més de 25.000 clients de 70 països i exporta més de la meitat de les seves vendes.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Escala ha inaugurat la seva nova estació de tractament d'aigua potable, una infraestructura que ha suposat una inversió de 8,7 milions d'euros i que permetrà garantir el subministrament i millorar la qualitat de l'aigua al municipi. La nova planta, situada al paratge de Mas Martí, pot tractar fins a 14.000 metres cúbics d'aigua al dia, una capacitat suficient per cobrir l'augment del consum durant els mesos d'estiu. La major part de la inversió ha estat assumida pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, la instal·lació incorpora una planta solar fotovoltaica que cobrirà prop del 30% del consum energètic de la potabilitzadora. I tanquem aquesta edició de l'informatiu local i comarcal amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia!
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts i calorosa. A les comarques de Girona, de fet, la situació no és que hagi de variar gaire respecte ahir. Per tant, matí que desperta una altra vegada amb aquests 24-25 graus a molts indrets de la costa, un palet de tramuntana rescalfada que tenim al voltant del Cap de Creus, també al Golf de Roses, i una tarda que tornarà a portar temperatures de 35, 36, 37 graus. En alguns indrets, sobretot, ja més a l'interior de la vall del Ter o de la vall del Fluvià. Per tant, Gironès, sud de la Garrotxa, interior de l'Alt Empordà, de la Selva, el Pla de l'Estany, aquí és on més calor farà. Aquesta mateixa calor farà que hi hagi alguna tempesta local ja tocant amb la Catalunya Nord. Per tant, cap al nord del Ripollès, l'Alta Garrotxa, també al massís de l'Albera, aquí arribarem a tenir algun ram, però la resta de la demarcació molta xafogor i força sol tot el dia, si de cas una mica esmorteït. N'estem pendents a la xarxa.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Li posem ritme a la teva vida.
6: La teva vida.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Els esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants al llarg d'aquesta tarda. Algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i sobretot molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i fins i tot encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi, ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
3: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
3: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
3: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
3: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va, i millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
12: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
11: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais a la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
1: Notícies en xarxa.
0: En setem plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
3: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciement i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
3: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant, que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guives.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les rondes i de la Gran Via.
3: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
0: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
3: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
0: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
3: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
0: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava, perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problema. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant a la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeó Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
18: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar

0: immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
2: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona el València i el Barça. El 19 de setembre, els quatre equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
3: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
4: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
3: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
2: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
5: Un repte, un plan venjança també esportiu, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
2: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un alè nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el que i la seu ha incorporat Palmire Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
6: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
7: Tranquil, no passa res.
2: Doncs demà es farà aquesta presentació de Dejemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
8: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista, y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
2: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència.

0: València. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 2010. Informàtica en núvol.
5: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
2: Marta Graner.
6: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i sobretot molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i fins i tot encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
8: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Volga garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
8: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
8: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
8: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim. La setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: Al Moradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
11: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecta la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
12: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones, amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris. Tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
2: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intercepció Sindical, el Ciemen i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs justament l'Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guives.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
17: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII. amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empuriabrava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
1: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
18: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
1: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
20: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
19: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Enguany el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Miño, una de les directores del festival.
22: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també i en implicació al territori.
21: Miño també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
6: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
0: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
3: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
0: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
6: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
7: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
6: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
23: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
6: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com els vapejadors o les cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mónica García es la ministra de Sanidad.
2: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: De fet, continuem parlant de salut perquè unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut van anar la setmana passada pels efectes relacionats amb la calor. El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació de Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació, volem dir, o síncopes. Tot i això, la calor continua, hem d'estar atents perquè la primera meitat de l'estiu de 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana presenta una anomalia de més de 3,8 graus, superant el rècord establert l'any passat, que era de 3,6 graus. I l'empresari Julio Martínez no aclareix amb qui va mediar Zapatero pel rescat de Plus Ultra ni quan va cobrar. Martínez ha ratificat davant de l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge. I parlem del Palau de la Música Catalana, que proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una nova entrada directa des de Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i també botiga. And now for my next number, I'd like to return to the...

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. I avui començarem amb una família que és molt coneguda al món de la música.

La música de Michael Jackson per començar aquesta nova edició de Hot Dance 80. Don't stop till you get it now. El petitet de la família Jacksons en marxa amb la seva carrera musical. I avui el programa és una mica negret. Escoltarem avui Bon Funky. És la música en aquesta ocasió de Delegation. I això és Hearts 99.

0: vosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número. Sempre en número.
1: I'm coming out és l'ocasió d'escoltar la bona música de Diana Ross.

I seguim escoltant bona música. En aquesta ocasió ens arribarà Patrick Russian, Forget Me Nots. Recorda, això és el teu programa Dance, Hot Dance 80. Facebook, Twitter, correu electrònic hotdance80@gmail.com. I si vols enviar notes de veus al 620 22 59 95.

Patrice Rushen, un intèrpret que va néixer al setembre de 1954. Ens portava aquest seu gran èxit, Forget Me Nots. I ara anem a escoltar Dennis Edwards amb la seva cançó Don't Look Any Further. Acompanyat de Sida Garrett, aquí, el teu programa. Això és el teu programa, Hot Dance 80. Ens pots escoltar i ens pots retrobar a l'iVox.

is the fruit. És la música que ens arriba en aquesta ocasió amb Same Team. I nosaltres seguim escoltant molta més música aquí a Hot Dance 80. I ho fem amb la música, en aquesta ocasió, de Marvin Gaye. I és que després de prendre un bon suc, no hi ha res com tenir bon sexe.

Anem a parlar ara del llenguatge del cos, perquè els Imagination ens porten el Body Talk. I és que, com podeu comprovar, hi ha música i música dins el funky, dins del house, dins de tot. Sempre hi ha els que són els números 1 i els que triomfen, però no tenen tant d'èxit. Aquests, els Imagination, van tenir 3 o 4 singles i després els van perdre de vista.

La música d'Imagination amb Body Talk em recorda els Bonnie M. I aquests són els Chas Jungle. Això és Glad to Know You. Glad to Know You.

i de Chas Jungle. Anem a escoltar un dels clàssics potentíssims del bon funky, com són els Kool & The Gang. Això és el seu single Fresh, una cançó que porta grans records als que estan sintonitzant segur Hot Dance 80.

Un dels clàssics del funky és aquesta cançó de Jocelyn Brown. I direu, és que aquesta dona només té aquesta cançó? Doncs no. Com a cantant solista en té poques, molt poques. Però després, com a col·laboradora, doncs ha col·laborat amb moltíssims discs. Ella és Somebody Else's Guy i qui la interpreta és Jocelyn Brown. I ara anem a escoltar un home que no es dedica precisament al funky, però fa coses com aquesta. És un home que es dedica més al jazz, però fa coses potentíssimes com el Reach Out. Estem parlant de George Duke, Mr. George Duke, a la sintonia de Hot Dance 80.

La música que ens arribava des de Los Angeles de la mà de Sherry Lane, Got to be Real. I ara anem a escoltar una parelleta, els Womack & Womack, i això és Teardrops. Recorda, això és el teu programa, Hot Dance 80. Ens trobaràs a Facebook, a Twitter, al correu electrònic hotdance80@gmail.com.

I seguim amb més marxa, en aquesta ocasió amb Evelyn Champagne. I això és Shame. Mica en mica anem arribant a la fi d'aquesta edició de Hot Dance 80, que avui estem escoltant, doncs, temes funkies.

0: Shame. Evelyn Champagne King és la música que sona al teu programa Hot Dance 80. Els cantants es dediquen a fer d'actors en sèries, després tenen una llarga carrera com a intèrpret a la pantalla, a la gran pantalla. I altres.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu improcedent i necessari que el mateix òrgan hagi donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per presentar al·legacions sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús dels fons comunitaris i que la sentència del Suprem no conté cap referència a una possible la procedència comunitària dels béns malversats. Per cert que justament avui també el Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir quasi tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre, com és el cas de les urnes de plàstic per votar. En considerar, diu que no tenen un propietari conegut i que dubta del seu valor històric. Ha desestimat així els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de l'abril passat de permetre la destrucció d'aquest material que demanaven els Mossos, tot i que s'hi ordenava, recordem-ho, que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. La decisió, per cert, no es pot recórrer. I el govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures. I per als comerços es facilitarà finançament preferent. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors,
2: Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per a motoristes a les sortides de les rondes i a la Gran Via. Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda del General Mitre. Es tracta d'una nova prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius en capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors. Darrer punt d'esports, possible final catalana en la Supercopa de l'ACB. Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona serà de la Supercopa i podrà viure el partit amb un títol de dos catalans.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: És el poder de l'amor, que sigui sempre més que benvingut. You Lewis and the News, the power of love. El poder de l'amor el tenim aquí, de nou.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I atenció, que arriben els murcians Emiclan amb tot un clàssic i un èxit de Rod Stewart. És el Maggie May, és el Maggie Despierta.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: La vida me empezó. Radio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

des de Boston, recuperant aquest Drive, aquesta preciosa i gran balada de The Cars. La versió del 17 és aquesta.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento
2: decir, por ti de repente la cabeza me va. De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Aquí els tenim, són los rebeldes i amb aquest...

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a 13 al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després, recordem, d'una anterior detenció el passat dia 4 de juliol.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Es va decretar presó provisional sense fiança per al primer detingut. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus d'universitats. Són punts destacats a l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans d'anar de vacances i que haurà d'aprovar això sí al Congrés. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments i productes sanitaris que vol garantir més equitat, diuen, d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut. Mònica García es ministra de Sanitat.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares, generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Més qüestions. La diputada de Junts, Ana Navarro, ha anunciat la renúncia a la seva acta durant la reunió del grup parlamentari. Segons un comunicat de la formació, Navarro deixa l'escó per motius personals i professionals, tot i que continuarà, això sí, formant part de la direcció permanent i de la direcció executiva de Junts. Va ser elegida diputada a les eleccions del 2024, anava de número 2 a la llista de Carles Puigdemont. I per renovament de calor, la primera meitat de l'estiu d'aquest 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha presentat una anomalia de 3,8 graus, més superant el rècord establert l'any passat de 3,6. I entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i exigeixen una nova regulació. El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport del Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Ya tu amiga me dijo tu cara y aún así no te toco.
7: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Era l'any 1978 quan es donaven a conèixer i iniciaven les seves activitats a la ciutat de Liverpool.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Es coneixien del 79, però no va ser fins al 86 que van decidir ajuntar-se. Estem parlant de Pearl Gills i Mary Fredrickson, més coneguts com a Roxette, aquesta formació i aquest duet suec, amb cançons com aquest, Listen to Your Heart.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
6: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

d'aquesta formació londinenca des del 1965 en actiu. I amb un dels seus grans èxits, segurament els recordem sempre per aquest anó de Breaking the Wall. En aquesta ocasió, la versió que en van fer el 2011.

0: El mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
0: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La millor selecció musical del món.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Come here, baby. Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Connecta amb nosaltres a

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançons inoblidables que no ens en cansem d'escoltar, de repetir, de compartir, sabent que estàs a l'altre costat i que possiblement et puguin portar molt bons records. És el cas d'aquest I'm So Excited de Pointer Sisters. Te'n recordes aquesta?

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat avui el programa d'arrelament i n'ha encarregat el desplegament al Departament de Territori. Aquest programa és un instrument per a la fixació de població, l'equitat territorial i l'igualtat d'oportunitats en els 16 sistemes urbans que han registrat una pèrdua sostinguda de població en els anys des del 2001 fins al 2022. Agrupa 121 municipis i actualment sumen més de 83.000 habitants. La gran majoria són petits municipis de menys de 1.000, localitzats a les àrees més rurals del país. Sílvia Panek és la consellera portaveu.
2: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
1: I el Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés per aplicar la llei d'amnistia, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recordem, ha avalat la norma. Segons ha informat aquest dimarts fons del Tribunal de Garanties, el ple deliberarà en aquesta data sobre el recurs de l'exconseller Jordi Turull i els plens consecutius decidirà sobre la resta de sol·licituds, inclosa la de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella, Barcelona, per l'incompliment de la normativa i el soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer que ha estat més expedientat. Més temes. La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i a Màlaga. Si es confirmen com feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici d'any a tot Espanya. La xifra elevaria a 1.373 les dones assassinades des que va iniciar-se el recompte al 2003. Recordem un telèfon per les víctimes, el 601-00-11-22, i en qualsevol cas se'n recorda també que cal trucar en cas d'emergència al 112. Són dades que avui exposa davant d'aquesta situació límit al Ministeri d'Igualtat.
0: Notícies en xarxa.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ruta 66.
5: Hola, família. Això és la Ruta 66 i jo sóc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana et presentem un programa especial amb sabor Tex-Mex i Chicano Rock. Per obrir el programa, Ronnie Dunn en solitari i el seu How Far to Waco, des del seu disc en solitari del 2011, de títol homònim.

Des de Texas, Ronnie Dunn, el que durant més de 20 anys ha sigut el 50% del duet Brooks & Dunn, on també de tant en tant enregistraven cançons amb aquest regust fronterer. My Heart Is Lost to You, del 2002, és una d'elles.

I ara ens anem amb Dwight Yoakam, a duet amb el seu ídol, el desaparegut Buck Owens. Junts interpretaven Streets of Bakersfield, amb l'acordió d'acompanyament d'un dels artistes més importants de l'estil anomenat Tejano. Parlem de Flaco Jiménez.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Avui a la Ruta 66, música d'arrel americana amb aires fronterers. Ara des de Houston, un dels cantautors amb més prestigi a Texas, Charlie Robinson. Ara fa 5 temporades estrenàvem l'últim àlbum d'aquest artista i aquesta va ser una de les escollides per punxar, Nuevo Laredo. Yeah.

continuem amb Rick Trevino, un dels artistes country més representatius d'aquesta barreja cultural del sud de Texas. Al llarg de la seva carrera ha alternat el country tradicional en anglès amb altres àlbums en castellà. La cançó que escoltarem forma part del seu últim registre, Old Town Blue, i porta per títol Better in Texas.

Una altra de les bandes més conegudes arreu del món d'aquest estil Tex-Mex són els The Mavericks, la banda formada a Miami l'any 89 i liderada per Raúl Malo, d'ascendència cubana, encara continua en actiu i molt sovint visiten el nostre continent europeu. D'ells he triat All You Ever Do Is Bring Me Down, un número 1 del 1996.

0: Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll.
1: Anem a escoltar dos clàssics d'estil chicano rock i country fronterer. Per començar, el primer gran artista de rock and roll hispà a USA, Richie Valens, de veritable cognom Valenzuela. Aquest artista californià va adaptar al rock and roll dels anys 50 una popular cançó mexicana, La Bamba.

El següent artista d'origen mexicà nascut a Texas es deia Valdemar Huerta Medina, conegut artísticament com Freddy Fender. Tot i que va començar als anys 50 amb el rock and roll, el seu estil era més country. Va guanyar 3 Grammys i moltes cançons seves van arribar al número 1 de les llistes. Un dels seus hits és aquest del 74, Before the Next Teardrop Falls.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Continuem l'especial d'aquesta setmana en sabor Tex-Mex i Chicano Rock. Tornem a Califòrnia, concretament a Los Angeles, amb els eclèctics Los Lobos. Tenen un ampli ventall d'estils, Chicano i rock llatí, Tex-Mex, country rock, americana, Heartland i rock and roll. Fins i tot música tradicional mexicana. Nosaltres hem triat dos tracks inclosos a l'àlbum Will the Wolf Survive de l'any 84. Primer escoltarem Evangeline i després la cançó que dona títol al disc.

Anem per més mexicoamericans de Texas. Ara els germans Garza, coneguts artísticament com los Lonely Boys. Ringo a la bateria, Jojo al baix i Henry, el líder, a la guitarra i les veus. L'any 2004 debutaven amb un disc de títol homònim i amb tot un número 1 a USA, Heaven. I tot seguit punxarem Texican Style, un track inclòs a l'àlbum Sacred del 2004. Així sona el rock chicano des de San Angelo, Texas.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui els artistes i bandes americanes que posen un toc de Tex-Mex i Chicano Rock són els protagonistes al nostre espai, com aquesta superbanda, Los Super Seven. Membres de Texas Tornados, Los Lobos, Calexico i altres bandes formen part. Entre ells, Freddy Fender, Flaco Jiménez, César Rosas i Rick Treviño. Entre els convidats, artistes americans com Joe Ely, que posa la veu a aquesta peça, Deporty, Playing Great at Los Gatos, inclòs el primer disc editat per aquesta formació l'any 98.
2: The crops are all in.

Tres àlbums s'han editat aquesta superbanda multicultural. Raúl Malo, dels Mavericks, també ha participat en un parell de sessions. John Hiatt, Lay Lovett, Delbert McClinton i molts més també han col·laborat amb la seva veu. Fins i tot Ronnie Crowell, que interpretava Learning the Game en la tercera entrega de Los Super 7 l'any 2005.

I a la recta final de la ruta 66, Los Texas Tornados, una banda texana que fusiona música de descendents alemanys i mexicans del sud de Texas. A la banda destaca els desapareguts Freddy Fender i Doug Sam, i com no, l'acordió de Flaco Jiménez. La cançó més popular de Los Texas Tornados és del 1990, Hey Baby, ¿qué pasó?

0: Delta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Fins aquí aquest especial de música fronterera amb Tex-Mex i Chicano Rock. Ens acomiadem amb una més del disc de debut de Los Texas Tornados del 1990. Amb la cançó Who Were You Thinking Of marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu de Santos. Siau.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després d'una anterior detenció el passat 4 de juliol.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià, no ho passarà avui a disposició judicial. La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després es va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. Per cert que l'Ajuntament ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima a qui enterren avui i no contribuir a la difusió de rumors. Més temes. Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de la generació d'energies renovables, segons l'informe de l'Observatori d'Energies Renovables de Catalunya, l'Obercat. L'any 2025 el territori va generar un 3% menys d'energia respecte a l'anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu del full de ruta del govern català i del Proencat. Víctor Cusí és el portaveu d'Obercat.
3: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
1: I 9 ajuntaments de la Costa Brava han fet front comú per reclamar a la Generalitat una revisió del decret que regula els habitatges d'ús turístic. Els alcaldes i alcaldesses consideren que la normativa no s'adapta a la realitat, diuen, dels municipis empordanesos i alerten de la desaparició de milers de llicències que tindria, a més, un fort impacte en el territori. I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029. Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment d'aquesta designació mundial durant 4 anys més. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: loco en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: You can dance, every dance with the guys who give.
3: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
11: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa,

0: cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: This is nothing new under the sun, but we like it. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Una nova connexió. Res de nou a sota del sol. Ens inspirem precisament en el sol i la seva influència vital. Us proposem 19 temes sota el títol Sun com a subjecte, un recorregut des de la sortida fins a la posta de sol. Una experiència sonora que connecta diverses generacions de músics i tendències, plenes d'energia. Com la del sol, el sol és eclèctic. Aquesta és la seva connexió. Come on, let's ride into the sun, the Velvet Underground.

We are the children of the sun. Som els fills del sol. Ens endinsem amb aquesta connexió amb els The Dead Can Dance. Un tema que està inclòs a un dels seus àlbums més recents del 2012. Anastasis, la resurrecció del sol. Amb Lisa Gerrard i Brendan Perry. Els fundadors incombustibles magnífics Dead Can Dance des d'Austràlia. La mort pot ballar. I ara ens anem més enllà del sol amb els Primal Scream. Rescatem un tema de l'àlbum Screamadelica de 1991. It's higher than the sun. Transcendint el temps i la influència amb els Primal Scream.

Sun Connection, Caribou. Nadem amb el canadenc Dan Snyth. La indie electrònica aplicada a l'energia solar, el sol també entra per les nostres orelles. Un tema del 2010 que ens porta un altre del mateix 2010 amb Stereo Lab. Not music, no, això no és música, és tot una experiència sonora. I connectem amb els Stereo Lab al seu últim disc del 2010, precisament el sol en forma de dimoni. Ens trobem a l'últim, fins al moment, l'últim disc dels Stereo Lab.

There goes the sun, aquí arriba el sol, allà, cap allà. Descobrim un costat més adorable de nosaltres mateixos, o mateixes, com ho vulgueu explicar, o com us vulgueu sentir. Bernice Brothers, el 2005, editaven Discover a Lovelier You, el sol ens revela el costat més adorable d'allò que sentim. En definitiva, un tema extret del cinquè àlbum dels Bernice Brothers. I aquí, quan connectem, seguim connectats al sol, aquesta energia groga. De fet, el tema que escoltem seguidament es diu precisament Yellow Sun, el sol groc dels Raconteurs. El 2006 editaven l'àlbum Broken by Soldiers, en Jack White i companyia dediquen aquest tema a aquest astre que ens inspira aquesta connexió des dels primers, el primer disc dels Raconteurs.

Echoes Around the Sun. Around the Sun, al voltant del sol, aquests són els ecos de Paul Weller des del seu 22 Dreams. Ens perdem al món dels somnis i els ecos al voltant del sol. Un tema del 2008, i ara passem enrere a 1967 amb Jimi Hendrix, Third Stone from the Sun. Extraiem la tercera pedra del sol, el debut discogràfic del Jimi Hendrix. Are You Experienced? Tot una experiència psicodèlica.

Ens refugiem als temples. Els temples són, es pot dir, les estructures solars, Sun Structures. És l'àlbum que van editar el 2014. La neopsicodèlia britànica que ens visita aquí a la connexió Sun. I ens quedem també a un altre racó de Gran Bretanya, Manchester, amb el missatger

Johnny Marr, l'esguitarrista dels Smiths. El 2013 editava The Messenger, era el seu debut en solitari i inclou el tema Sun and Moon, un potent debut al missatger de Manchester entre el sol i la lluna. Endavant, Johnny Marr.

0: us is everyone. Just the birds are silent with surprise.
1: Total Eclipse of the Sun, un eclipsi total de sol sota la influència dels Einstürzen Neubauten. Aquests edificis enderrocats, nous edificis d'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial. 1999, de fet, és el tema de l'àlbum Silence is Sexy. El silenci és sexy, sí, aquesta és la mostra. I ara passem al crooner de Sheffield, un anglès que és molt, en aquests moments, reconegut, Richard Holley, el 2007, el seu àlbum Ladies Bridge, des d'un racó de Sheffield, ens observava el sol com es va negar a brillar. The sun refused to shine. Richard Holley.

Sunrise. Ha sortit el sol finalment. Després d'insistir en Richard Hawley, el seu company, en Jarvis Cocker, també de Sheffield, el 2001. Juntament els dos feien, copsaven aquest tema, Sunrise, des de l'àlbum We Love Life, Estimem la Vida. I així tancaven el que seria l'últim disc dels Pulp fins al moment. Un final èpic, però encara ens queden uns quants minuts de connexió amb el sol. Always the Sun, Stranglers, 1986. Dreamtime és l'àlbum Sempre al Sol, present a les prediccions meteorològiques, fins i tot als somnis.

When the sun hits, quan el sol golpeja, ho fa sense pressa, sense pausa. Així és el tema que escoltem, When the sun hits, dels Slow Dive, 1993. El segon disc d'aquest grup britànic, una immersió en el món dels somnis. Lentament, sota el mateix sol, també ens arriba el Real Estate, el disc que van editar el 2017, In Mind. Els efectes del sol són els mateixos a tot arreu. La ment dels Real Estate, també, same sun.

Simpson, els mateixos efectes solars, efectes dels cops del sol, són tant aquí com a Austràlia. Però, de fet, ara ja tanquem aquesta connexió amb Setting Sun. Aquest és una aposta de sol del grup britànic Swerve Driver, un controlador de velocitat que ens ha controlat tota aquesta connexió. I així tanquem amb els Swerve Driver, un tema del 2015, el cinquè àlbum d'aquesta banda britànica, I Wasn't Born to Lose You, no vaig néixer per perdre't. Com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: fiesteros i fiesteres, benvinguts una setmana més a Rhythm is a Danger. Com sempre, ballaràs l'autèntica música de ball i estaràs al dia de la millor música.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i aquí comença una nova edició. Deixa de banda els problemes i disfruta de la vida, disfruta de la nostra música. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més, com sempre. Soc Tecno, sessió dels nostres DJs col·laboradors i molta màquina. Obrim la pista de ball, som-hi!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: En la pista más...

moltes novetats. Soc Tecno, molta màquina, sessions. Un festival que no te pots perdre. Això és el Ruïna Mix, ens de família. Especialistes en fer-te ballar. Això és la nostra intenció, que disfrutis de la bona música. Som-hi, una altra peça que fa molt poquet que ha sortit. Des del 673, Mothic. Aquesta creació de Puzzle Ecosystem. S'anomena aquesta creació Ari. Ari.

una altra novetat. Un gran clàssic. Paul Van Dyke. Four in Angel. Remix 2026.

bon remix. Paul Van Dyne, For an Angel, remix 2026, amb aquest so Trans Melodic Techno.

Vinga, seva família, continuem la festa amb més creacions. Aquesta és una peça de la formació Silver, un altre remix d'un gran clàssic, Shorty Tie, amb aquest remix.

això és el ruïda mig de nens en el Montsevillot, DJ Flecky. I atenció amb la següent creació. Qui se'n recorda la formació Quadrofonia des del 1990? Arriba amb aquesta creació, aquest remix. Mr. Sam, All Eyes in My. Remix 2026.

col·lectiu de música techno, cultors holandesos i belgues. Van tenir molt d'èxit el 1990. Avui hem escoltat aquesta creació anomenada Mr. Sun All Eyes On Me Remix 2026. Que bé que sona aquest bon clàssic amb toc actual. Sí, família, això és el Ruïda Mix a Denzer. Sempre apostant per la bona música de qualitat. Vinga, un altre clàssic. John Stepson amb The Fitz Rabbits. Un altre clàssic en versió trance. Actual 2026. I amb això tanquem aquesta primera part i després la connexió amb l'agenda MSK Màquina. Vinga, som-hi, que estem de festival!

està fent moltes i moltes i moltes versions d'aquesta peça de Pete Rabbit. Hem escoltat d'aquesta amb su actual Short Runs 2026. I ara, família, arriba a nostra connexió amb l'agenda MSK Màquina. Som-hi, som-hi, això és el 8 de mi, la festa la tens assegurada!

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.

ja se sap. Quan Rubboy es posa a produir, el resultat és espectacular. Aquí tens aquesta novetat. Rubboy i Javi FM. Synergy. Com sempre, la bona màquina actual sonen aquí en el Rhythm Mix de Denzen. I com no, les bones novetats també. I atenció, perquè arriba una altra novetat. Com no, també Rubboy. I és aquesta combinació, Rubboy i David Deck. Subliminal Nizer.

Fruit Boy, juntament amb David Deck. Subliminal Noise. Ja saps, la bona màquina actual, les novetats sonen aquí en el Ruida Mix a Denza. Sempre estem disposats a ballar i a gaudir. I li ha un bon festival. Vinga, som-hi, família, que no s'aturi la festa. Atenció, amb aquesta bona creació, un altre clàssic. Dune, Canestal Rabin, amb aquest Remix 2026.

10 años. Toda la fiesta, soa espectacular. Un tema original de Dune. Can't Stop Raving. Amb aquest remix 2026. Com sempre, espectacular. Vinga, som família, que això no s'atura. Estem de festival. Can't stop raving. I a la combinació de DJ Nano, DJ Neil i Julio Posadas.

0: Cor.
1: DJ Plecky et punxa Hardcore.
0: I comencem aquesta novetat.

potent, so hardcore de la gran Ista, World City Anthem. Sons actuals, hardcore actual, sona també aquí en el ruïda mig de Denza. Som-hi, amb això tanquem la combinació de Age of Love i Ista. The Art of Loss, So Hard Remix 2023.

0: The Art of Love and Ista. The Art of Love Remix are Remix 2026. I família Fiesteros, tanquem la festa, tornem la setmana que ve. La tornarem a liar, paraula de DJ Flecky, mateix dia, mateixa hora. I prepara't, perquè molt aviat celebrarem una festa. Fins la setmana que ve, adeu família!
1: And now for my next number, I'd like to return.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Està a punt d'entrar en antena la història de la música disco, la música de l'Italo Dance. Avui a l'Italo Dance ens acompanyarà una formació nord-americana que va tenir un gran èxit amb una cançó, però que també va fer moltes més coses.

Indie fou una banda americana de New Wave, originària de Nova York, fundada als anys 80, coneguda bàsicament pel seu single Last Night DJ Saved My Life.

La banda fou liderada pel músic Michael Cleveland i fou conegut perquè va utilitzar una forma peculiar de realitzar música amb lletres de hip-hop, recolzat per dues cantants femenines, Regine McGlure i Rosemary Ramsey. Last Night DJ Saving My Life fou llançat per Sound of New York Becker Records el 1982, aconseguint popularitat el 1983, al començament. Va entrar en les 10 millors cançons de Rhythm and Blues, Hip Hop Song, i va arribar al número 2 en el Hot Dance Club Songs, com també en el UK Single Charts. I la seva certificació fou d'or en vendes a França. El proper senzill va ser When Boston, que no va arribar a l'altre cantó de l'oceà Atlàntic.

0: Last Night Dishes Saved My Life fou versionada per la cantant Mariah Carey el 2001 pel seu àlbum Glitter, ha aconseguit el número 25 a Espanya.
1: Yeah, yeah, yeah. DJ Clue.
2: Yeah.
1: Desert Storm.
2: Yeah.
1: Fabulous.
2: Flip Mode.
1: Wilma. M. Holla.
2: Bust a bus. All right.

I tal com hem dit abans, a part d'aconseguir el One Hit Wonder amb The Last Night Dish i Save My Life, Indie van fer altres coses, tot i que s'hi sembla moltíssim. Yippee-ya, yippee-ya, oh, oh, oh. Això és Buffalo Bill.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Estem arribant, més ben dit, és el darrer programa de la 12a temporada.

He canviat la comarca d'Osona pel Maresme. Ara visco a Tordera. I des d'aquí, des d'HDMR, estem preparant Hot Dance 80 i altres cosetes que espero que la temporada 22-23 estiguin en marxa a Hot Dance 80. I és que no crec que es pugui punxar un megamix de 16-17 minuts. Però podem fer una repassada als megamix que durin 6-7, màxim 10 minuts. Així doncs, la temporada 13 tindrem la història de l'Italo Dance i la història del megamix. I és que al nostre país hi ha molt bons productors de megamixos. Mike Platines, Raúl Orellana, el Dream Team, Toni Parets, Josep Maria Castells, Quique Tejada, el Dani Postigo, Javi Vilches, a Galícia hi ha el DJ Tedo. Hi ha gent, hi ha molta gent que els megamixos els treballen molt bé. I no farem l'entremixtando, però farem doncs una repassada als megamixos que funcionen pel nostre país. Però mentre estan gaudint del darrer programa d'aquesta temporada que se'ns acaba, i és que quan arriba Sant Joan, la temporada radiofònica diu adéu.

Anem fent boca del que serà la propera temporada. No cada edició de Hot Dance 80, però en més d'una ocasió escoltarem Megamixos. Las nada DJs in my life.

Amb aquest disc va començar tot. Estudio 54 Connection. Mesclat per el DJ de la discoteca, Raúl Orellana. No és un megamix. És una sessió gravada, planxada. Però això és el començament de tot. I és que amb aquest disc Raúl Orellana va posar les piles a Blanco i Negro, perquè la competència, que era més ni menys que Max Music, amb el primer concurs de DJs que va guanyar en Miquel Fabrilles, un jovenet de Palafrugell, naixés el Max Mix. There's not a problem that I can't fix. Després va venir el Max Mix 2. I ja sabeu la història. Després el Max Mix 3, endavant, van ser en Toni Paret, de Lliçà de Vall, i en Josep Maria Castells de Mataró, els que van agafar les regnes de Max Music. Doncs la temporada 13 punxarem la història de l'Italo Dance. Punxarem funky, punxarem house, punxarem balades. També punxarem algun megamix, alguna setmana, no cada setmana, però alguna setmana sí. No els punxarem sencers, perquè se'ns acabaria el programa amb els megamix, perquè n'hi ha que són molt llargs. Però quatre pinzellades dels treballs que es fan, que es feien al nostre país. Deixem els megamixos amb aquest Estudi 54 Connection i anem a la sensació de l'amor.

0: Tens el Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Jazzy Music ens arriba ara des de França. Aquest home que coneixem tots i totes.

és que des del país veí, del nord, sempre han fet música dance, sempre han fet música electrònica. Jean-Michel Jarre, Siron, el Rap Folie en un altre estil, però sempre han tingut intèrprets seus a les pistes de ball d'arreu d'Europa. Això és Hot Dance 80, el programa de música dance de dècades anteriors, que arriba a la fi de la 12a edició, de la 12a temporada. I és que arriba l'estiu i ens mereixem unes vacances. I tornarem, com no, al setembre amb coses noves, com hem dit.

Normalment porxem versions originals, però ara punxarem un remix. Ara, en aquesta ocasió, ens arriba la música de Paul Parker, aquell del Desire. Ens arriba ara amb Don't Stop Energy Remix.

Harrington Minstead, més conegut pel seu nom artístic Divine, va néixer a Baltimore el 19 d'octubre del 45 i va morir a Los Angeles el 7 de març del 1988. Fou un actor i cantant americà de caràcter versàtil, conegut sobretot per la seva caracterització com a drag queen a la pel·lícula de 1972, Pink Flamingos. Personatge que li va donar ampli èxit i reconeixement amb l'ambient musical i el cinema independent. I de la música de...

La música de Divine, la protagonista d'aquests minuts, a la pista central de Hot Dance 80. I ara és Doctor Katz, Gaco, Martinelli. Això és Feel the Drive.

mica en mica ens anem apropant a la fi d'aquesta edició de Hot Dance 80. Anem a escoltar la música de Taffy amb el seu I Love My Radio. I és que Hot Dance 80 els posem números 1, però també números 2 i números 3. Cançons que no van ser èxit, però que això no vol dir que no siguin bones. Per això serveix un programa de ràdio, no? Perquè la gent faci cultura musical. Ja que posem música, posem de tots.

I acabem aquesta edició de Hot Dance 80, que clou la temporada 12. Ho fem amb Automatic Lover, un tema de Didi Jackson que sonava així de bé. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica Barbarroja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Que tingueu un bon estiu. Normalment no parlem de temps, però aquest, com que és el darrer programa de la temporada, diem adéu fins després de vacances. Que us vagi bé a tothom, que preneu molt el sol, que beveu moltes birres i ens retrobem al setembre. Adéu.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.